pans i cervesa freda. Vol alguna cosa? Xucu-xucu-xucu-xucu-xucu. Tenim cafè calent, entre pans i cervesa freda. Vol alguna cosa? Com pot ser si jo sóc l'única persona que hi ha en aquest vagó? Xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu-xucu. Tenim cafè calent, entre pans i cervesa freda. Vol alguna cosa? No ho suporto més. No vull res per veure.